Hoje eu vou de maceta. Tá cansada de sentar, tá cansada de quicar. Se prepara, tá cansada de sentar, tá